0: las gratulazions.
1: Presentadel Bogn Engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch.
2: Magari curachins audles novitats vessins tercè c'el mun mondi zuzu. Accidents, disgrazias, tragedias, c'è per to con l'entir mun, sco 9-11 c'è sciabagiau ozzavaun 21-11. Magari capetan els avvenimains visur mar, magari se ne dentau ne feig de tir de nus, sco l'accident tragic de dimbus plain liut de deira sus all'Engiadina. Dentau un spert tot el trist e negativ, saude e el positiv tia la veta, ciclic. Ed è qua is important de celebrar scols natalezis dels jubilars de dots. Duas gratulazions vai survenu pels indis de setiamber, curcin uns vain udiulezes, ed dels solits musicals vitir se vais vus s'annunzie. Al microfon zel Angela Hendry, cordial benvini. Ueli Giger de Rujain festivesciot siu si sonta ciunavel anniversari. Per el vai nus vognul sondantes lingias. Nus gevijain a ti de cor tot mo il bien, orvon tot bunas nadat, bia plage e contentiencia. Gaude tiu di e lai festivatai. Marta cun Simona, Flavia e Jessica de Rujain. Das Lied musical per Ueli Giger tiene schiusotz avanzi sonta chunons deriva de Queen Don't Stop Me Now.

El cor mischadau rujain cun magnificat. Divisau de Wendelin Cajochen de Giuvaulta e lo gratulau dels dus jubilars. Ueli Giger de Rujain sil si sonta ciunavel e Christian Corai de Lax sil ociontavel anniversari.